Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: les 7. Ràdio Pineda.
1: Si t'agrada caminar, l'associació Corriols organitza avui dissabte la Gincama Corriols, amb sortida a les 9 del matí a la plaça de les Mèlies, i les inscripcions les podeu fer una estoneta abans o al web corriolspineda.com. Avui dissabte també podeu anar a donar sang i plasma de 10 del matí a 2 del migdia a l'espai Sara Llorenç. Avui dissabte al matí podeu visitar també el Mercat Solidari d'Art per Art a la plaça Nova Reis Catòlics de Poblenou. Si t'agrada la fotografia, podeu visitar aquest cap de setmana l'exposició Carnaval al Centre Cívic de Poblenou. Un recull de fotos fetes pels components de l'entitat i que organitza Fotògrafs de Pineda. Avui dissabte també es fa un taller sobre salut mental per dones migrants treballadores del sector de la llar i les cures a 6:15 de la tarda al carrer Riera 31. Demà diumenge recordem que ja us podeu inscriure al Premi Umbú de Fotografia que organitza l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. Es demanen fer fotografies relacionades amb el patrimoni cultural català, com ara monuments, paisatges, festes populars, tradicions, oficis o elements històrics i artístics. El termini per enviar-les acabarà el 25 d'octubre. I per més informació, a www.fotografsdepineda.com. Fotògrafs de Pineda també et convida a visitar el diumenge l'exposició Carnaval al Centre Cívic de Poblenou, on hi ha un recull de fotos fetes pels components de l'entitat. Recordem també que estan a la venda les entrades pel concert solidari de Fil de Gospel, que es farà el diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a l'Auditori de Pineda. El recital serà a benefici de la ONG Open Arms. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden comprar a Entradium o de forma anticipada a Botigues Herbes de Poblenou. A Comarca destaquem que avui dissabte a Calella s'inaugura la 37a edició de l'Oktoberfest a les 9 a l'embalat de la platja de Calella. A Santa Susana aquest cap de setmana continua l'Oktoberfest al Torrentó de Can Gelat. Destaquem també que si ets un aficionat del modelisme ferroviari, aquest cap de setmana el Centre Cívic de Santa Susana acull aquesta exposició amb entrada gratuïta per descobrir de prop el món del ferrocarril en miniatura i gaudir de les maquetes dels participants. A Tordera, si ets un aficionat a caminar i a la natura, avui dissabte a les 10 del matí al Pont de Ferro hi ha una visita guiada, caminant per la Tordera. Podeu fer inscripció a la web tordera.cat/visites. A Tordera també, si t'agrada el teatre, l'associació Pere Cot estrena l'obra El Nom, al Teatre Clavé, a les 7 de la tarda, sota la direcció de la jove Carla Barceló. I a Palafolls es redescobreix el castell de Palafolls. Inauguració del castell durant aquest cap de setmana amb visites guiades i teatralitzades a l'esplanada del castell.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
1: obre
0: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
1: El Club dels 80.
0: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: les 8. Ràdio Pineda.
1: Si t'agrada caminar, l'associació Corriols organitza avui dissabte la Gincama Corriols, amb sortida a les 9 del matí a la plaça de les Mèlies, i les inscripcions les podeu fer una estoneta abans o al web corriolspineda.com. Avui dissabte també podeu anar a donar sang i plasma de 10 del matí a 2 del migdia a l'espai Sara Llorenç. Avui dissabte al matí podeu visitar també el Mercat Solidari d'Art per Art a la plaça Nova Reis Catòlics de Poblenou. Si t'agrada la fotografia, podeu visitar aquest cap de setmana l'exposició Carnaval al Centre Cívic de Poblenou. Un recull de fotos fetes pels components de l'entitat i que organitza Fotògrafs de Pineda. Avui dissabte també es fa un taller sobre salut mental per dones migrants treballadores del sector de la llar i les cures a 6:15 de la tarda al carrer Riera 31. Demà diumenge recordem que ja us podeu inscriure al Premi Umbu de Fotografia que organitza l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. Es demanen fer fotografies relacionades amb el patrimoni cultural català, com ara monuments, paisatges, festes populars, tradicions, oficis o elements històrics i artístics. El termini per enviar-les acabarà el 25 d'octubre. I per més informació, a www.fotografsdepineda.com. Fotògrafs de Pineda també et convida a visitar el diumenge l'exposició Carnaval al Centre Cívic de Poblenou, on hi ha un recull de fotos fetes pels components de l'entitat. Recordem també que estan a la venda les entrades pel concert solidari de Fil de Gospel, que es farà el diumenge 25 d'octubre a 6:00 PM a l'Auditori de Pineda. El recital serà a benefici de la ONG Open Arms. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden comprar a Entradium o de forma anticipada a Botigues Herbes de Poblenou. A Comarca destaquem que avui dissabte a Calella s'inaugura la 37a edició de l'Oktoberfest a 9:00 a l'embalat de la platja de Calella. A Santa Susana aquest cap de setmana continua l'Oktoberfest al Torrentó de Can Gelat. Destaquem també que si ets un aficionat del modelisme ferroviari, aquest cap de setmana el Centre Cívic de Santa Susana acull aquesta exposició amb entrada gratuïta per descobrir de prop el món del ferrocarril en miniatura i gaudir de les maquetes dels participants. A Tordera, si ets un aficionat a caminar i a la natura, avui dissabte a 10:00 del matí al Pont de Ferro hi ha una visita guiada, Caminant per la Tordera. Podeu fer inscripció a la web tordera.cat/visites. A Tordera també, si t'agrada el teatre, l'associació Pere Cot estrena l'obra El Nom, al Teatre Clavé, a 7:00 PM, sota la direcció de la jove Carla Barceló. I a Palafolls es redescobreix el castell de Palafolls. Inauguració del castell durant aquest cap de setmana amb visites guiades i teatralitzades a l'esplanada del castell.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
2: A Ràdio Pineda tenim una casa plena de ritme i cada dissabte, a les 9 del vespre, et convidem a entrar. Aquí veiem, cantem i ens divertim amb la millor música dance de totes les èpoques. És la casa del ritme a Ràdio Pineda.
3: Ràdio Pineda.

0: les 9. Ràdio Pineda. Si t'agrada caminar, l'associació Corriols organitza avui dissabte la Gincama Corriols, amb sortida a les 9 del matí a la plaça de les Mèlies, i les inscripcions les podeu fer una estoneta abans o al web corriolspineda.com. Avui dissabte també podeu anar a donar sang i plasma de 10 del matí a 2 del migdia a l'espai Sara Llorenç. Avui dissabte al matí podeu visitar també el Mercat Solidari d'Art per Art a la plaça Nova Reis Catòlics de Poblenou. Si t'agrada la fotografia, podeu visitar aquest cap de setmana l'exposició Carnaval al Centre Cívic de Poblenou. Un recull de fotos fetes pels components de l'entitat i que organitza Fotògrafs de Pineda. Avui dissabte també es fa un taller sobre salut mental per dones migrants treballadores del sector de la llar i les cures a 6:15 de la tarda al carrer Riera 31. Demà diumenge recordem que ja us podeu inscriure al Premi Umbu de Fotografia que organitza l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. Es demanen fer fotografies relacionades amb el patrimoni cultural català, com ara monuments, paisatges, festes populars, tradicions, oficis o elements històrics i artístics. El termini per enviar-les acabarà el 25 d'octubre. I per més informació, a www.fotografsdepineda.com. Fotògrafs de Pineda també et convida a visitar el diumenge l'exposició Carnaval al Centre Cívic de Poblenou, on hi ha un recull de fotos fetes pels components de l'entitat. Recordem també que estan a la venda les entrades pel concert solidari de Fil de Gospel, que es farà el diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a l'Auditori de Pineda. El recital serà a benefici de la ONG Open Arms. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden comprar a Entradium o de forma anticipada a Botigues Herbes de Poblenou. A Comarca destaquem que avui dissabte Calella s'inaugura la 37a edició de l'Oktoberfest a les 9 a l'embalat de la platja de Calella. A Santa Susana aquest cap de setmana continua l'Oktoberfest al Torrentó de Can Gelat. Destaquem també que si ets un aficionat del modelisme ferroviari, aquest cap de setmana el Centre Cívic de Santa Susana acull aquesta exposició amb entrada gratuïta per descobrir de prop el món del ferrocarril en miniatura i gaudir de les maquetes dels participants. A Tordera, si ets un aficionat a caminar i a la natura, avui dissabte a les 10 del matí al Pont de Ferro hi ha una visita guiada, caminant per la Tordera. Podeu fer inscripció a la web tordera.cat/visites. A Tordera també, si t'agrada el teatre, l'associació Pere Cot estrena l'obra El Nom, al Teatre Clavé, a les 7 de la tarda, sota la direcció de la jove Carla Barceló. I a Palafolls es redescobreix el castell de Palafolls. Inauguració del castell durant aquest cap de setmana amb visites guiades i teatralitzades a l'esplanada del castell.
1: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Energia positiva des de Ràdio Pineda, descobrint una altra de les novetats protagonistes d'aquest 2026. A Not Here, amb novetats com el Talk to You, Parlant al Tu, donant-te la benvinguda en aquest matí del dissabte des de Ràdio Pineda. Bon dia, salutacions de David Martínez. Després de l'agenda d'activitats amb Jaume Casals, inaugurant nova hora de música al teu costat. De seguida també amb novetats com la del cantautor

Una altra de les artistes protagonistes amb la seva música és Taylor Swift. Des del nou àlbum d'estudi de l'artista amb novetats com el I Know It, I Know You. Ells van irrompre l'escena musical internacional amb el millor hip-hop de Miami. Connectem amb la música de Floraida amb Keisha. Estic convençut que no hauràs oblidat èxits com aquest. Right Round, Jan Antena.

Energia positiva des de Ràdio Pineda, ballant aquesta hora del matí amb una altra de les novetats del panorama artístic musical internacional. A ritme de Hagel, amb això que porta per títol Shine. Shakira continua sumant èxits i ampliant la seva estada a Madrid amb el seu concert el proper dia de la Hispanitat.

Amb la veu d'Ed Sheeran hem creuat la ratlla de 2:15 del matí amb aquesta cançó romàntica i plena d'emoció, titulada Camera. La Pegatina ens ha baixat alguns dels temes més enganxosos i festius de la música en català. I també en castellà.

Han passat els anys i el més important és que no hem oblidat èxits com aquest. Recordem un dels clàssics de la música de Sting i la seva banda, la formació de Police. Amb el seu ritme pop-rock tan característic, aquesta cançó continua sonant fresca dècades després.

Canviem de dècada i ens deixem portar per als sintetitzadors dels 80 amb el ritme imparable de la formació Yazoo. Una altra de les cançons que ja surt per l'antena de la 94.6 FM. Ens posem en situació amb el Situation, un dels clàssics de la música dels 80.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
5: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Des del nou repertori musical de la cantant Ella Langley, descobrint novetats com aquest Shows in Texas.
1: Ràdio Pineda.
0: Hi ha cançons que tenen una elegància especial i una energia que no passa mai de moda. És el cas de Texas, amb la seva inconfusible veu de Charlene Spiteri. Amb aquest somriure permanent que perdura en el temps, arribarem a l'hora en punt a les 10 del matí.

0: Són les 10. Ràdio Pineda.
1: Si t'agrada caminar, l'associació Corriols organitza avui dissabte la Gincama Corriols, amb sortida a les 9 del matí a la plaça de les Mèlies, i les inscripcions les podeu fer una estoneta abans o al web corriolspineda.com. Avui dissabte també podeu anar a donar sang i plasma de 10 del matí a 2 del migdia a l'espai Sara Llorenç. Avui dissabte al matí podeu visitar també el Mercat Solidari d'Art per Art a la plaça Nova Reis Catòlics de Poblenou. Si t'agrada la fotografia, podeu visitar aquest cap de setmana l'exposició Carnaval al Centre Cívic de Poblenou. Un recull de fotos fetes pels components de l'entitat i que organitza Fotògrafs de Pineda. Avui dissabte també es fa un taller sobre salut mental per dones migrants treballadores del sector de la llar i les cures a 6:15 de la tarda al carrer Riera 31. Demà diumenge recordem que ja us podeu inscriure al Premi Umbu de Fotografia que organitza l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. Es demanen fer fotografies relacionades amb el patrimoni cultural català, com ara monuments, paisatges, festes populars, tradicions, oficis o elements històrics i artístics. El termini per enviar-les acabarà el 25 d'octubre. I per més informació, a www.fotografsdepineda.com. Fotògrafs de Pineda també et convida a visitar el diumenge l'exposició Carnaval al Centre Cívic de Poblenou, on hi ha un recull de fotos fetes pels components de l'entitat. Recordem també que estan a la venda les entrades pel concert solidari de Fil de Gospel, que es farà el diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a l'Auditori de Pineda. El recital serà a benefici de la ONG Open Arms. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden comprar a Entradium o de forma anticipada a Botigues Herbes de Poblenou. A Comarca destaquem que avui dissabte a Calella s'inaugura la 37a edició de l'Oktoberfest a les 9 a l'embalat de la platja de Calella. A Santa Susana aquest cap de setmana continua l'Oktoberfest al Torrentó de Can Gelat. Destaquem també que si ets un aficionat del modelisme ferroviari, aquest cap de setmana el Centre Cívic de Santa Susana acull aquesta exposició amb entrada gratuïta per descobrir de prop el món del ferrocarril en miniatura i gaudir de les maquetes dels participants. A Tordera, si ets un aficionat a caminar i a la natura, avui dissabte a les 10 del matí al Pont de Ferro hi ha una visita guiada, caminant per la Tordera. Podeu fer inscripció a la web tordera.cat/visites. A Tordera també, si t'agrada el teatre, l'associació Pere Cot estrena l'obra El Nom, al Teatre Claver, a les 7 de la tarda, sota la direcció de la jove Carla Barceló. I a Palafolls es redescobreix el castell de Palafolls. Inauguració del castell durant aquest cap de setmana amb visites guiades i teatralitzades a l'esplanada del castell.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

10 del matí amb 7 minuts després de posar-nos al dia amb l'agenda d'activitats de cap de setmana amb Jaume Casals. Hem escoltat el nou èxit de La Oreja de Van Gogh. Todos estamos bailando la misma canción. Recordem a la formació Coldplay amb aquesta versió del Aim for the Weekend.

Després de fer-nos ballar sense parar, els barcelonins Siderland tornen a la càrrega amb una autèntica bomba de pop electrònic i essència mediterrània. Pugem el volum al màxim amb el nou senzill de la banda, titulada L'Última. La música de Siderland. Hey.

ja es nota avui dissabte que han baixat les temperatures i que entrem de ple a la tardor. Però la música sempre ens pot regalar una mica de caliu. Ens acompanya James Blunt amb Tastes Like Summer, una cançó que encara ens recorda el bon gust de l'estiu.

0: És dissabte i el cos ens demana bona música i ganes de passar-ho bé. D'aquesta forma hem recordat a Maroon 5, Adam Levine i la seva banda amb One More Night.
1: Ràdio Pineda. Energia positiva.
0: Connectem amb el nou èxit de la formació Purple Disco Machine.

Canviem de ritme i ara viatgem fins als anys 2000 des de Ràdio Pineda amb la formació de Black Eyed Peas. Recordem el grup nord-americà amb el Don't Lie.

0: combinant pop i sons electrònics. Així sona el nou èxit de la cantant Miley Cyrus amb diverses col·laboracions.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
0: Després d'anys vinculada a l'Oreja de Van Gogh, la cantant Leire Martínez continua el seu camí artístic amb la seva personalitat i una veu inconfusible. Amb novetats com aquesta.

0: Quédate en su...
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Aquest és el Dental Company Pineda. 15% de descompte per l'antologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: A Ràdio Pineda tenim una casa plena de ritme i cada dissabte, a les 9 del vespre, et convidem a entrar. Aquí veiem, cantem i ens divertim amb la millor música dance de totes les èpoques. És la Casa del Ritme a Ràdio Pineda.

Hi ha cançons que es converteixen en autèntics himnes i veus que són tan impossibles d'oblidar. Recordem en directe a Tina Turner amb el seu indiscutible The Best.

0: Són les 11. Ràdio Pineda.
1: Si t'agrada caminar, l'associació Corriols organitza avui dissabte la Gincama Corriols, amb sortida a les 9 del matí a la plaça de les Mèlies, i les inscripcions les podeu fer una estoneta abans o al web corriolspineda.com. Avui dissabte també podeu anar a donar sang i plasma de 10 del matí a 2 del migdia a l'espai Sara Llorenç. Avui dissabte al matí podeu visitar també el Mercat Solidari d'Art per Art a la plaça Nova Reis Catòlics de Poblenou. Si t'agrada la fotografia, podeu visitar aquest cap de setmana l'exposició Carnaval al Centre Cívic de Poblenou. Un recull de fotos fetes pels components de l'entitat i que organitza Fotògrafs de Pineda. Avui dissabte també es fa un taller sobre salut mental per dones migrants treballadores del sector de la llar i les cures a 6:15 de la tarda al carrer Riera 31. Demà diumenge recordem que ja us podeu inscriure al Premi Umbú de Fotografia que organitza l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. Es demanen fer fotografies relacionades amb el patrimoni cultural català, com ara monuments, paisatges, festes populars, tradicions, oficis o elements històrics i artístics. El termini per enviar-les acabarà el 25 d'octubre. I per més informació, a www.fotografsdepineda.com. Fotògrafs de Pineda també et convida a visitar el diumenge l'exposició Carnaval al Centre Cívic de Poblenou, on hi ha un recull de fotos fetes pels components de l'entitat. Recordem també que estan a la venda les entrades pel concert solidari de Fil de Gospel, que es farà el diumenge 25 d'octubre a les 6 de la tarda a l'Auditori de Pineda. El recital serà a benefici de la ONG Open Arms. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden comprar a Entradium o de forma anticipada a Botigues Herbes de Poblenou. A Comarca destaquem que avui dissabte a Calella s'inaugura la 37a edició de l'Oktoberfest a les 9 a l'embalat de la platja de Calella. A Santa Susana aquest cap de setmana continua l'Oktoberfest al Torrentó de Can Gelat. Destaquem també que si ets un aficionat del modelisme ferroviari, aquest cap de setmana el Centre Cívic de Santa Susana acull aquesta exposició amb entrada gratuïta per descobrir de prop el món del ferrocarril en miniatura i gaudir de les maquetes dels participants. A Tordera, si ets un aficionat a caminar i a la natura, avui dissabte a les 10 del matí al Pont de Ferro hi ha una visita guiada, caminant per la Tordera. Podeu fer inscripció a la web tordera.cat/visites. A Tordera també, si t'agrada el teatre, l'associació Pere Cot estrena l'obra El Nom, al Teatre Claver, a les 7 de la tarda, sota la direcció de la jove Carla Barceló. I a Palafolls es redescobreix el castell de Palafolls. Inauguració del castell durant aquest cap de setmana amb visites guiades i teatralitzades a l'esplanada del castell.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

11 del matí amb 7 minuts, amb Chaka Khan, una de les grans veus del sud, que s'uneix al rock amb Lenny Kravitz, amb aquest Bring the Party, encetant nova tanda de música al teu costat. Després de l'agenda d'activitats, a aquesta hora també variant de veus. De seguida viatjarem amb la música d'una de les veus més emblemàtiques del pop espanyol, Ana Torroja. A qualsevol destí amb bona música. Amb La Maleta. Descobrint el nou èxit de la cantant Ana Torroja.

0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: A Ràdio Pineda descobrim una de les veus més personals del pop actual. Teddy Swims, el cantant nord-americà, que va triomfant el seu dia amb el Lose Control. Estava estrena amb novetats com el Mr. Know It All.

Continuem amb més novetats aquí a Ràdio Pineda. Bebe Rexha, la cantant nord-americana, coneguda per èxits com el I'm Good Blue, ens presenta aquest New Religion. Això és nou a la graella musical de Ràdio Pineda.

Amb la formació Pèl de Gall hem creuat la ratlla de 2:15. Fem un viatge als grans clàssics del pop d'un artista irrepetible. Recordem a Michael Jackson, el rei del pop, amb un èxit dels 90. Blanc o negre, black or white.

D'aquesta forma, des de Ràdio Pineda ens hem deixat portar per al grup inconfusible de Jamiroquai, Jackson Kay i la seva banda. Del passat al present, amb una de les novetats més recents de la formació Lala Love You. La meitat de la meitat.

0: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937-6238-97. 937-6238-97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
5: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda
6: obre
5: el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80.
6: Al Club dels 80.
5: Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
7: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
8: Aquest estiu el ventilador ha sigut un dels nostres millors aliats per combatre la calor. Però ara que les temperatures han baixat i la tardor es fa notar, sembla que li toca descansar. Això sí, el que no s'atura és la música. Connectem amb la banda Neon amb col·laboracions de Buhos i Mon DJ.

0: Són les 12. Ràdio Pineda.
1: Si t'agrada caminar, l'associació Corriols organitza avui dissabte la Gincama Corriols, amb sortida a les 9 del matí a la plaça de les Mèlies, i les inscripcions les podeu fer una estoneta abans o al web corriolspineda.com. Avui dissabte també podeu anar a donar sang i plasma de 10 del matí a 2 del migdia a l'espai Sara Llorenç. Avui dissabte al matí podeu visitar també el Mercat Solidari d'Art per Art a la plaça Nova Reis Catòlics de Poblenou. Si t'agrada la fotografia, podeu visitar aquest cap de setmana l'exposició Carnaval al Centre Cívic de Poblenou. Un recull de fotos fetes pels components de l'entitat i que organitza Fotògrafs de Pineda. Avui dissabte també es fa un taller sobre salut mental per dones migrants treballadores del sector de la llar i les cures a 6:15 de la tarda al carrer Riera 31. Demà diumenge recordem que ja us podeu inscriure al Premi Umbu de Fotografia que organitza l'entitat Els Fotògrafs de Pineda. Es demanen fer fotografies relacionades amb el patrimoni cultural català, com ara monuments, paisatges, festes populars, tradicions, oficis o elements històrics i artístics. El termini per enviar-les acabarà el 25 d'octubre. I per més informació, a www.fotografsdepineda.com. Fotògrafs de Pineda també et convida a visitar el diumenge l'exposició Carnaval al Centre Cívic de Poblenou, on hi ha un recull de fotos fetes pels components de l'entitat. Recordem també que estan a la venda les entrades pel concert solidari de Fil de Gospel, que es farà el diumenge 25 d'octubre a 6:00 PM a l'Auditori de Pineda. El recital serà a benefici de la ONG Open Arms. Les entrades tenen un preu de 10 € i es poden comprar a Entradium o de forma anticipada a Botigues Herbes de Poblenou. A Comarca destaquem que avui dissabte a Calella s'inaugura la 37a edició de l'Oktoberfest a 9:00 a l'embalat de la platja de Calella. A Santa Susana aquest cap de setmana continua l'Oktoberfest al Torrentó de Can Gelat. Destaquem també que si ets un aficionat del modelisme ferroviari, aquest cap de setmana el Centre Cívic de Santa Susana acull aquesta exposició amb entrada gratuïta per descobrir de prop el món del ferrocarril en miniatura i gaudir de les maquetes dels participants. A Tordera, si ets un aficionat a caminar i a la natura, avui dissabte a 10:00 del matí al Pont de Ferro hi ha una visita guiada, caminant per la Tordera. Podeu fer inscripció a la web tordera.cat/visites. A Tordera també, si t'agrada el teatre, l'associació Pere Cot estrena l'obra El Nom, al Teatre Clavé, a 7:00 PM, sota la direcció de la jove Carla Barceló. I a Palafolls es redescobreix el castell de Palafolls. Inauguració del castell durant aquest cap de setmana amb visites guiades i teatralitzades a l'esplanada del castell.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

Les 12 i 7 minuts obríem les portes a la música amb Shakira i Burna Boy, amb el tema oficial del Mundial, Day Day. La música continua girant des de Ràdio Pineda en aquest matí del dissabte. De seguida també amb novetats com la de Son Vier, My Body Isn't Ready. Ràdio Pineda.

0: Gràcies per acompanyar-nos un dissabte més, junts amb la millor música des de la 94.6 FM i des de la ràdio per internet. Amb noves propostes musicals com aquesta del panorama artístic musical internacional. Hem seguit la línia de Kimo Sounds amb el Rise Low. De seguida també arriba el nou èxit de la cantant Malú, Primer Amor.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

La cantant Jessie G va conquistar el món amb la seva veu i el seu primer disc, Wow You Are, amb col·laboracions amb grans artistes que encara sonen a les pistes de ball. S'ha fet lloc destacat en el pop internacional amb la seva música. Fàcilment la recordem amb èxits com el Price Tag, amb la col·laboració de Bob.

0: Ràdio Pineda.
1: Avui és una nit molt especial per Oques Grasses, una de les bandes que més ha marcat la música en català dels últims anys. És a l'últim concert al Palau, avui 10 d'octubre, on s'acomiada oficialment la banda, amb èxits com aquest.

Des de Ràdio Pineda hem recuperat un dels èxits del repertori de Justin Timberlake. Amb aquest Mirrors. Fàcilment l'identifiquem amb cadascuna de les seves cançons a través de la ràdio. Canviem de registre, engeguem el ritme amb una de les novetats protagonistes de Hagel amb col·laboracions de French Montana i David Guetta.

Un altre dels èxits, sens dubte, indiscutible arreu del planeta que ens ha portat a recordar Simon Wave amb una de les cançons que li va donar la popularitat a nivell global. Recordem aquest No Worries.

0: Aquest és a Dental Company Pineda, 15% de descompte a l'implantologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a...

Des d'Irlanda, Bono i companyia, la formació U2 ens ha deixat grans cançons que han marcat tota una època. Els recordem amb èxits com el All Because of You. Pràcticament arribant a la recta final d'aquest torn de música que agafàvem a les 9 del matí. És tot per part meva, el meu nom és David Martínez. Que gaudeixis del que queda de cap de setmana, disfrutar-lo al màxim. Direcció a la una amb Offenbach i Benjamin Ingrosso amb el Paradise.

0: És la una. Ràdio Pineda.
1: Si t'agrada la fotografia, podeu visitar aquest cap de setmana l'exposició Carnaval al Centre Cívic de Poblenou. Un recull de fotos fetes pels components de l'entitat i que organitza fotògrafs de Pineda. Avui dissabte a la tarda es fa un taller sobre salut mental per dones migrants treballadores del sector de la llar i les cures. A 6:15 de la tarda al carrer Riera 31. A Comarca destaquem que avui a Calella s'inaugura la 37a edició de l'Oktoberfest, a les 9 del vespre a l'embalat de la platja de Calella. A Santa Susana també destaquem aquest Oktoberfest al Torrentó de Can Gelat. A Tordera, si t'agrada el teatre, avui l'associació Pere Cot estrena l'obra El Nom, al Teatre Clavé, a les 7 de la tarda, sota la direcció de la jove Carla Barceló. I a Palafolls, redescobreix el castell de Palafolls. Inauguració del castell durant tot aquest cap de setmana amb visites guiades i teatralitzades a l'esplanada del castell.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
4: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana hora al telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
5: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Aquest és a Dental Company Pineda. 15% de descompte en implantologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: A Ràdio Pineda tenim una casa plena de ritme i cada dissabte, a les 9 del vespre, et convidem a entrar. Aquí veiem, cantem i ens divertim amb la millor música dance de totes les èpoques. És la casa del ritme a Ràdio Pineda.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Si cada cop puges més el volum de la ràdio, et repeteixen sovint les paraules o et costa seguir una conversa, és moment de fer una revisió auditiva gratuïta a Farmàcia Vives, centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé és possible i ben fàcil. Tenim un espai d'audiologia atès per un equip especialitzat d'Audioson Centres Auditius, amb molts anys d'experiència. El nostre és un servei proper, professional i totalment personalitzat. Adaptem audiòfons a les millors marques i t'oferim provar-los abans perquè quedis convençut. Demana ara el telèfon 937 62 38 97. 937 62 38 97. Al carrer Doctor Bartomeu 41 de Pineda, Farmàcia Vives. Centre auditiu autoritzat Audioson. Sentir-hi bé per viure millor.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top.

0: les 4. Ràdio Pineda.
1: Si t'agrada la fotografia, podeu visitar aquest cap de setmana l'exposició Carnaval al Centre Cívic de Poblenou. Un recull de fotos fetes pels components de l'entitat i que organitza fotògrafs de Pineda. Avui dissabte a la tarda es fa un taller sobre salut mental per dones migrants treballadores del sector de la llar i les cures. A 6:15 de la tarda al carrer Riera 31. A Comarca destaquem que avui a Calella s'inaugura la 37a edició de l'Oktoberfest, a les 9 del vespre a l'embalat de la platja de Calella. A Santa Susana també destaquem aquest Oktoberfest al Torrentó de Can Gelat. A Tordera, si t'agrada el teatre, avui l'associació Pere Cot estrena l'obra El Nom, al Teatre Claver, a les 7 de la tarda, sota la direcció de la jove Carla Barceló. I a Palafolls, redescobreix el castell de Palafolls. Inauguració del castell durant tot aquest cap de setmana amb visites guiades i teatralitzades a l'esplanada del castell.
0: Amplia la informació a radiopineda.cat.

0: Energia positiva.
1: Si parlem de clima, parlem de Termotur. Instal·lació i manteniment d'aire condicionat, calderes, calefacció i aerotèrmia. Som referents en climatització per a vivendes, hotels, negocis, empreses i indústries. Fa anys que unim experiència, un gran equip humà, servei pròxim i primeres marques. Termotur, solucions de climatització per a cada tipus de client.
2: Mira, aquesta botiga és de gent de Pineda, al igual que el taller, l'impremta i tants altres negocis de Pineda. Comprar el comerç de Pineda i gaudir dels avantatges de les empreses que formen part de gent de Pineda és tranquil·litat, és garantia de bon servei. Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda. Botigues i negocis plens de vida.
3: A Ràdio Pineda tenim una casa plena de ritme i cada dissabte, a les 9 del vespre, et convidem a entrar. Aquí veiem, cantem i ens divertim amb la millor música dance de totes les èpoques. És la Casa del Ritme a Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda.
1: Aquest és a Dental Company Pineda, 15% de descompte per l'antologia. El teu somriure també està incomplet? Prova ara. Aquest mes a Dental Company Pineda, 15% de descompte en implantologia. Demana la teva cita gratis al 937 069 257 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Hola, soc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

la tarda, què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes, és dissabte, són les 6 en punt de la tarda i nosaltres que, com cada setmana, engeguem la maquinària del nostre compte enrere. El compte enrere dels 30 èxits de la setmana i els 5 aspirants al top fins al punt horari de les 8 del vespre.

A segona posició, Anot Ar, amb 54 Ultra. El vocalista amb nom de John Rodríguez. Talk to you. Sens dubte, un duo holandès de música electrònica que sona així de bé. I que ens ha anat acompanyant durant el darrer estiu del 2026, que ja definitivament hem deixat enrere. Jamaican Bam Bam, Shine o Moving to the Sun són temes de Ugel, que déu-n'hi-do, quants temes porta al Top 30, en aquest cas, encapçalant la llista, juntament amb Email Angel and Alternate, amb el Moving to the Sun.

D'aquesta manera obrim la setmana número 42, del 12 al 18 d'octubre 2026. Només comptem amb dues noves incorporacions al Top 30, però això sí, cada setmana 5 aspirants, 5 candidats a entrar en llista. El compte enrere dels 30 èxits de la setmana aquí a Ràdio Pineda. Jo sóc Otmar Susterot i DJ. I comencem ja amb la posició final. I parlem de nou amb Hugel. O de Hugel, millor dit. A més, no crec que parlem. Jamaica and Bam Bam, èxit estiu. 25 setmanes en llista. De la 27 a la 30, aquesta setmana.

Diesel, Sienna Spyro, aquesta setmana baixant de la 17 a la 29. Continuem amb Miley Cyrus. Ella puja de la 30 a la 28 amb Bass Persuades.

Tastes Like Zama, la primera de les dues noves incorporacions, en aquest cas de la mà de James Blunt, posició número 27 aquesta setmana. De la 25 baixa una, a la 26 Taylor Swift, amb això que es diu I Knew It, I Knew You.

Primer aspirant al nostre top aquesta setmana, la nova de U2, després del carrer dels somnis, Streets of Dreams. Ara ens arribem amb aquest nou èxit demanant silenci. Un tema que ja porta força setmanes amb nosaltres i que aquesta setmana, atenció, perquè encara està dins del nostre top. Parlem del Dracula, el Genie Remix de Tame Impala. Cau de la 22 a la 25.

Dissipation, la nova de Sienna Spyro, segona nova entrada a la nostra llista, i en aquest cas la més important perquè només hi ha dues. A la 24, seguim, això és Mega Top 30 Ràdio Pineda, arriba Magnetic de The Bouncer, una cap amunt de la 24 a la 23 aquesta setmana.

A buscar Alfred García, baixant de la 20 a la 22. Aquí a Megatop 30. De la 23 a la 21 pugen Sopa de Cabra amb aquesta nova versió, juntament amb Jordi Roca, del Far del Sud. Així és com sona.

My Soul. Bruno Mars baixa dues de la 18 a la posició número 20 de la nostra llista. Això és Mega Top 30 Ràdio Pineda i ara seguim amb Xugel. Ja tenen més d'un tema en llista, triomfant arreu del nostre continent i en aquest cas el Shine, que s'enfila de la 26 a la posició número 19 juntament amb David Guetta i French Montana.

Dues posicions menys aquesta setmana. De les 16 cau a la 18, Anna Mena i Lola Índigo, Pati Toa. Arriba una altra de les novetats de la setmana, una altra de les aspirants al nostre top. En aquest cas, ens arriba la nova d'Aitana. És aquesta connexió psíquica. Novetat.

Diumenge sense drama. 19 setmanes en llista i baixant de la 13 a la 17. Són els Catarres. A la 16, allà ens hi trobem en aquesta, la seva segona setmana en llista, a Gracie Abrams. Això es diu Hit the Wall.

Ens anem fins l'any 2024, dos anys enrere, on teníem a la cinquena posició de la nostra llista a Dasha amb Austin.

encapçalant la llista. A dalt de tot. En el número 1, allà es mantenia la seva 8a setmana llista avui fa 2 anys, l'any 2024. Lady Gaga, que va ser el primer èxit del seu treball, juntament amb Bruno Mars, Die With A Smile.

Segona hora, segona part de Mega Top 30. Ja saps, els 30 èxits de la setmana, cada setmana aquí a la 94.6 FM de Ràdio Pineda. També a radiopineda.cat. Som-hi! Energia positiva que necessitem després de tot allò que ens ha passat darrerament. Em diria jo, excés d'aigua. Tastes like summer. Un estiu que deixem enrere i déu-n'hi-do quines conseqüències. James Blunt és una de les noves incorporacions al nostre top aquesta setmana, a la posició número 27. A la 24 entra Sienna Spyro amb Great Expectations. Aquesta gran expectació. Només hi ha dues noves incorporacions al top 30 aquesta setmana, número 42 del 12 al 18 d'octubre 2026. Hem arribat just al centre de la nostra llista. Allà ens hi trobem amb Somber, baixant 3, dient allò de que el meu cos no està preparat. My body isn't ready. Així seguim.

0: distància.
1: Igual que la setmana passada, es manté a la 14a posició Karol G amb Baby Wow en la seva quarta setmana en llista. També 4 setmanes en llista i pujant des de la 21 a la 13, Gina està amb Qui estaràs?

El disc, tema que aquesta setmana abandona el top 10, es queda a la dotzena posició de la mà de Joan Dausà. Per lo contrari, un tema que s'enfila i només en la seva segona setmana llista, de la 19 a la 11, parlem de Adela, Ain't in L.A.

Passem 5 candidats, 5 cançons aspirants al nostre top. És una altra d'aquestes doncs, 5 cançons noves a la que acabem d'escoltar, de la mà de Kings of Leon, en aquest cas aquest Cold Blue Dawn. I ara ens anem just un any enrere, en aquestes mateixes dates teníem al capdamunt de la nostra llista Hunter X amb Golden.

0: una posició cap amunt, d'aquesta manera entrant al top 10 de l'11 al 10, DJ Goja amb Mi Chico. I de la 8 a la 9 baixen Els Amics de les Arts. Això es diu Segurament T'Estimo.
1: No crec.

recordant el nom d'una illa preciosa de Canàries. En aquest cas, des de Canàries, Quevedo, juntament amb Elvis Crespo. La Graciosa. Una posició cap en vall de la 7 a la 8. La perdedora o el perdedor, però en aquest cas guanyador del 9 al 7, Tame Impala amb Loser.

Mundial. Així és com es titula la darrera història de Cat's Eye. Es manté a la sisena posició aquesta setmana. I de la 4 a la 5 baixen els mataronins de Diets. Era això.

De la 2 a la 4, Anotar and 54 Ultra, Talk to You. Mica mica, els èxits més grans, els números més petits. A la tercera posició, igual que avui fa 7 dies, allà ens hi trobem a Teddy Swims, Mr. Know It All.

My Luck, Purple Disco Machine. Un altre dels temes nous aquesta setmana des de la nostra candidatura. I ja està a punt la segona posició i que porta 16 setmanes al top 30. Parlem de Temper City. Això es diu Self-Aware. No

Marxem, han sigut dues hores amb els 30 èxits de la setmana aquí a Ràdio Pineda, 94.6 FM i també a radiopineda.cat. Arriba la cançó més important, arriba el nostre número 1. En aquesta setmana, número 42. Del 12 al 18 d'octubre 2026. A dalt de tot es repeteix, Ugel. I'm moving

Són les 9. Ràdio Pineda. Aquí comença una nova edició de la Casa del Ritme. A partir d'ara, prepara't per ballar el ritme de la música dance de l'última dècada. Benvinguts a la Casa del Ritme. A la Casa del Ritme. Benvinguts a Ràdio Pineda.

0: Your husband is coming.
1: Obrim les portes de la Casa del Ritme a Ràdio Pineda. Només Dance News.

Si la teva casa tremola, enhorabona. No és un seisme, és el ritme que du a dins. La casa del ritme a Ràdio Pineda.

0: Aquell hit que buscaves probablement viu aquí. La Casa del Ritme a Ràdio Pineda.
1: La millor música dance.

0: Ràdio Pineda
1: 94.6
2: 94.6 FM.
1: Són les 10. Ràdio Pineda.
3: Obrim les portes de la Casa del Ritme a Ràdio Pineda. Només Dance Music.

tot el ritme, viu a la mateixa casa. La casa del ritme, la casa del ritme, a Ràdio Pineda.

Són les 11. Ràdio Pineda. Casa meva és casa teva. I la meva és plena de ritme. Ho pilles? My house is your house and your house is mine. La casa del ritme de Ràdio Pineda. If you don't like

0: Aquell hit que buscaves probablement viu aquí. La Casa del Ritme a Ràdio Pineda. La millor música dance.
1: Bring it. Ha ha ha.

Si la teva casa tremola, enhorabona. No és un seisme, és el ritme que du a dins. La casa del ritme a Ràdio Pineda.

tot el ritme, viu a la mateixa casa. La casa del ritme, la casa del ritme, a Ràdio Pineda. Flash Dance.

0: Aquell hit que buscaves probablement viu aquí. La Casa del Ritme a Ràdio Pineda.
1: La millor música dance.

Si la teva casa tremola, enhorabona. No és un seisme, és el ritme que du a dins. La Casa del Ritme, a Ràdio Pineda.